0: Els nostres camins. Un programa que s'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine-te amb nosaltres.
1: Hola, amics i amigues. Un dia més amb vosaltres i de la mà de Radio Sat, el vostre company d'excursions radiofòniques, Alfonso Jover, del grup excursionista Retot. Avui, per a dur-vos a l'onassa de nostres camins, que en aquesta ocasió mos durà al cim del Montgó, dintre del parc natural del mateix nom i prop de Dénia. Per a fer l'excursió es desplaçarem a la població costanera de Dénia, en la comarca de la Marina Alta. Una volta allí, buscarem la carretera que va a les Rotes, un bonic raconet d'aquesta costa. Esta carretera va a direcció també a Xàbia. Nosaltres seguirem esta direcció, direcció Xàbia. La carretera, estreta, puja en direcció a la muntanya, molt sinuosa. Quan arribem dalt del port, tindrem a la nostra dreta el cim del Montgó. I per a iniciar l'excursió, es desviarem per una pista de terra que du al camp de tir. Està senyalitzat. Podrem estacionar en el mateix camp de tir. Allí hi ha unes esplanades i es permetís l'estacionament. Del mateix camp de tir hi ha el camí. Va a direcció a la serra. Al principi és una pista ampla que va acostar-nos al massís rocós. Va entre una sèrie de xalets i rodejats de garrofers, pins i margallons. Este tros de serra és molt seca. Pronte, la pista deixa pas al camí. Ara, una hora i mitja aproximadament mos separa de la cumbre. La vegetació mengua totalment. Petites mates i quasi ningun arbre trobem pels nostres voltants. Sinsaguejant per a guanyar altura, el camí va superant els farallons que formen esta paret est. En esta mateixa orientació, i ara a la nostra esquena, el Mediterrani immens i blau, molt bonic. A poc, i conforme anem guanyant altura, el camí va fent-se més empinat. Després de desviar-se a la dreta per a salvar un obstacle, torna a l'esquerra buscant la cresta. Esta va quasi directa al cim. Este tram, sense presentar dificultat, resulta dur e incòmodo. A la nostra esquena ja tenim a la Xàbia. També podem divisar la pedania de Jesús Pobre. I com en tota la costa, una incontable quantitat de xalets. La cresta, en un mig camí trepeta, mos du hasta el cim. Un poc antes, el camí es suavisa. Fa un tros quasi pla i per damunt de les impressionants parets que formen la cara sur del Montgó. Este camí mos deixa en el cim en pocs minuts. Des d'ací, i com en totes les serres de costa, les vistes són impressionants. Al sud-oest, el massís del Bèrnia, que separa la Marina Alta de la Baixa. Al fons, tota la barrera muntanyosa que separa les comarques contenedores de les de l'interior. Al nord, sobreïix la Safor i el Mont Duber. I encarat a l'est, el mar, que en dies de molta claritat, diuen que es permetís que vesga mi visa. Jo insistís que no l'ha vista mai. Des del cim podem observar la curiosa configuració d'esta serra. Està totalment soles, separada de pràcticament totes les serres dels voltants, com si d'una pegató de roca es tractara, rodejada de terres baixes, i tota la part alta és una espècie de meseta que va perdent altura direcció a nord-est. Per damunt d'ella observem molts camins i varios ramals. Uns mos durien a la pedania de Jesús Pobre i uns altres a Dénia, el primer a esquerra i el primer a dreta. La bona vista d'aquest cim convida a sentar-se i gaudir d'ella. Mentre comentem aquestes curiositats, teniu que saber que en les faldes d'esta serra va haver una colònia del tipus que teníem en el coll i en els plans. era de la mateixa època, del temps d'Alfons XIII, i es va dedicar al cultiu del raïm per a la pansa, producte molt famós d'aquesta zona, i que s'exportava des del port marítim de Dénia a totes les parts del món. De fet, Dénia era un port molt conegut en la pròpia Anglaterra. Després de descansar, iniciem la tornada. Ho farem pel mateix camí. Hi ha altres alternatives, però són prou més llargues o dificultoses. I a part, tenim que tornar on vam deixar el cotxe. En cuidado, sobretot en la zona de la cresta, anirem baixant, desfent el camí direcció a la mar. En poc més d'una hora, estarem de nou al costat del nostre vehicle, havent disfrutat d'aquesta serra tan bonica. Donat que l'excursió és curta, podem aprofitar el dia per visitar el paratge de les Rotes. És una zona molt bonica de la costa, amb bones vistes del mar i des del cantilatge que té esta zona. Mos ofereix també una sèrie d'establiments hostalers on podem dinar vora mar. I així donarem per acabada esta breu però bonica excursió per este nou camí de les nostres comarques veïnes. I res més, tan sols es consells en que acaben estos recorreguts. En primer lloc, com sempre, les deixalles. No les deixeu tirades a la serra. A la motxilla i al contenidor. Deixeu la muntanya neta. És més bonic així. Una altra, en aquestes zones d'excursió, la protecció contra el sol, sobretot si les excursions es fem a partir de maig. Sempre el sombrero o la gorra posada. I, per supost, no oblideu l'aulla. Per exemple, en aquesta excursió no en trobarem gens en tot el recorregut. I bé, amics, tan sols despedir-se fins a l'altra excursió, que de nou mos donarà a conèixer un altre camí. Una forta abraçada del vostre amic Alfons Jovera.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.